despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada dia.

pas del temps és sols perversió. Tu saps de mi massa, jo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes, lletres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu al 2013.

que excel·lències, concerts, moltes samarretes a la meua jeta. En un any han canviat el plan, segon àlbum, queda poc sal i s'ho passen mal. Sonaran més himnes i xiran les nòmines, por, suor i llàgrimes, tot això és Raval. Ja estaven a tret, tan ciscar, tan qui sap, tan discret. Falta algo y no sé qué es. Toquen a la puerta y alegría. Era pollet, convenía. Como elefante en cacharro.

0-2-0, any de paró i de pandèmia, la que vam viurar no tenia nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar nota a este període d'incerteses i angúnia, jo li doni un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum, donant-se la pau i en harmonia.